de ferir-me, de dormir-me, haig d'aturar, haig de calmar la ment i em dic d'acord, entès, un xoc de trens dins el meu cap. Penediment, remordiment, camino lent cap a la gent que...